0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Onda Cero La Ribera. 106.0 FM.

0: Gente de Fallas con Boro Peiró y el patrocinio de Turrón Viena Mabel.
1: ¿Por qué?
2: Pícalo, pícalo.
1: Boro, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Qué opinas de lo de Alginet? No sé si me dijiste ayer tu opinión. No, básicamente hemos contado lo que ha pasado y lo que ha dicho el ayuntamiento y lo que han dicho los festeros, pues que era una broma y ya está, que no era nada, que no se pretendía nada.
2: Bueno.
1: En fin. Que me contes.
2: Al revés. Mira, estaba pensando ya que demà comencen. ¿Tú sabes la cantidad de festes comencen demà? Estaba pensando en el xinet, ¿qué tinc que dir? És que al final...
1: Estaves pensant altra cosa.
2: No, que esta professió és tan fotuda que moltes vegades vols dir alguna cosa i dius, ostres, que m'ho van mal interpretar, però bueno, xin, al final de la història tampoc... No tenia cuernos ni res, no enganxat a ningú. O sea,
1: com?
2: No tenia cuernos, el bou no enganxat a ningú, no passa res. Opa, és difícil agarrar-te. Però sí, claro.
1: Eso sí.
2: No
1: ho sé.
2: Tindria una corda d'estes, perquè el bou porta... Sí, no?
1: T'agarres en...
2: Jo puig una vegada, m'ho fallen ficar en un bou d'iso mecànic, és divertit, eh?
1: Sí.
2: Depèn molt de... El mamó que porta
1: també.
2: El mando.
1: Sí, ja.
2: Depèn molt del mamó que porta el mando. Perquè sí, al principi, sí. Pues, fa... Però igual fas pim-pam...
1: I tu no t'has pujat a estos de la fira, que són tres o quatre bous, que són... En fi, i això sí que estan xulos. Pare
2: res de l'altre món, però t'esbares sense fas plom.
1: Sí.
2: I quan cap uno t'agarra
1: el
2: coll...
1: Sí, que pica la cançó, de fet, ara l'escoltaràs.
2: Na, na, na, pam, pam.
1: Muy bien.
2: És molt, molt normal, molt d'anar per casa.
1: Sí.
2: Que ja està molta gent escrivint-me, molt mogolló de la vora agenda. Tal, que demà comença el festa del meu poble, que demà tal... I me n'auxil. Capital del món, o sigui, allà mai ja és Boragenda, es comença per Benaguasil i després el resto de pobles.
1: Muy bien.
2: Però bueno, ja està.
1: Lo que va davant, va davant.
2: A veure, està la Boragenda ahí, no? Està, o sigui, comença Benaguasil, però jo estic mirant. Estava parlant, dic, la setmana que anem a sopar, parlant d'unes amigues i tal, on anem? Pues el dia 1. Dic, el dia 1 quant és? Hòstia, és el dimarts.
1: Sí, sí, ja està ahí.
2: La nova temporada es comença
1: allà. Ah, bueno, sí, el dimarts, sí.
2: La nova temporada es comença allà el dilluns.
1: El dilluns, el 31 d'agost.
2: I tot seguís igual en esta casa, no? Que bonico. Com té que ser. Les coses que funcionen, hi ha que tocar-les. Però estava mirant això, claro, el 8, que és la patrona del meu poble, i hi ha molts pobles, evidentment. El 9, que també és festa en Benaguasil, hi ha molts pobles, evidentment. Menos el dia d'Acció de Gràcies, professor, la que diuen que professor de l'Ajuntament i tal, cada poble té els seus costums i tal. Se presenta, se li xitxa el xurà de Falleres Majors i Cors, tia, el dia 9.
1: Ostres.
2: I el 10, que és festa en molts pobles, i és Sant Lluís Gonzaga, per exemple, en Benaguasil, jo parlo del meu poble, però que en la Boragenda parlaré de tots, evidentment, i és festa en molts pobles, se presenta el xurat ja, i a les candidates, o sigui...
1: Que ràpid 10, el 10... ha passat, eh?
2: Claro, i tu dius, sí, passa ràpid.
1: Passa molt ràpid.
2: Passa més ràpid del que pareix. I tu moltes vegades es dius, en este cas a Carmen, a Marta, a les de la Cort, mireu bé i disfruteu, perquè

0: el bonito d'esta festa és que ningun acte se repeteix. Claro, però jo s'ho dic a totes. I moltes te diuen, és que avui anem a una falla... que és un acte, que n'hi ha actes que són un poquet tostoneros, és veritat, n'hi ha actes que són molt xulos, n'hi ha actes que són un poquet més tostonero, que pues, hi ha tres que te fan una charla i te peguen un sermó i tal i qual, que dius, bueno, pues hauria preferit anar a fer-me una orxeteta i tal, n'hi ha actes i actes. Da igual, perquè aquest acte concretament tostonero tampoc se va repetir mai. Entonces, tots els actes són distints. Les situacions, els casals, el faller, el puesto, el lloc, da igual una mas que tant a la plaça d'Ajuntament, que tot és distint. N'hi ha alguno que són més poderosos, més potents, però això quan tenés compte dius, si parpadeixes te ho perds. Esa frase tan manida és veritat. Les falles és tan espectacular que si parpadeixes te ho perds. Però ja al final te quedes en el carinyo de la gent, en que en aquest casal possiblement un nano se t'ha acostat, puc fer una foto amb tu, tal, i aquestes coses... al final són el que te queda i jo crec que és el que de veritat una falla major de València s'emporta, no?
1: Sí,
0: el carinyo de la gent, que no has tingut temps de tornar-lo, que tens la possibilitat de tornar-lo. Molta gent te parla del Roig Arena ara, no? El Roig Arena, igual que la Fondeta antigament, o la Plaça Bous antigament, o la Fira Mostres antigament, o... saps? El Roig Arena té una cosa que diuen, claro, l'espectacle és el que és, i al final tot se modernitza hasta la forma de anem a fer-ho tot més curt. Necessitem anar, vamos al grano, però per què?
1: Ja...
0: Però és que jo estem creant unes festes que tot sempre tenim pressa en anar la gent a casa,
1: no? I així no es disfruten les coses.
0: A mi que m'ho diga una persona, un fallero, que vale, però és que a mi n'hi ha falleros que m'ho diuen que dic... A mi que això que no se fa xallar, bueno, perquè això no pot ser, el que no pot ser és que el Roig Arena dure 3 hores i tal i qual. I tu estàs mirant-lo al sull i estàs dient-li, en quin moment d'esta conversació me vaig a cagar en la figa de ta tia? Vale? En quin moment d'esta... Perquè en un moment d'esta conversació me vaig a cagar en la figa de ta tia. Per què? Perquè tu... En el riu, en la teua preselecció, que eren 20 falles, heu tardat 3 hores i mitja. O sea, com tu t'atrevixes a dir que la final de 156 per falleres, con despedida de fallera major, espectacle, pito, flautes, i vols que dure, que vols que dure 10 minuts o 3 quarts d'hora, claro, però que tu no tens boca en la que parlar. Perquè ni un joroba sabe su joroba. Tu quan t'aplega el moment, dius, ostres, jo vull que me lluïsca això, no? Claro, hi ha aquest meu sector i tal, però no parles després, no te queixes. O sea, jo he vist per selecció en guany, sin anar més lluny, que he dit, dic, jo soc xunta i agarro la feina major de València i a les dues feines majors me les emporto a casa. O sea, no pot ser. I el debat alguna vegada és que, claro, la despedida de les falleres majors, jo soc fan de la despedida de les falleres majors, no és perquè sigui un mantenedor de Carmen, no. Jo sempre dic que jo sóc fan de la despedida de les falleres majors de València. Jo sóc des que s'assenta en silenci, en el puesto de la premsa que me toca, i disfruta la despedida de les falleres majors. Després te pot agradar més, menys, més, menys, perquè sí que jo tinc dret a opinar com qualsevol que estigui allí, qualsevol que l'escolte. Jo aprofito per despedir-me del faller aquest dia, jo sempre ho he dit sempre i tal. Però jo sí que sóc molt fan de la despedida de les falleres majors de València. Claro, però és que primer... de la eixida, després va la despedida, tal, no sé què. Sí, hi ha una cosa que és el momento culmen. Llegir els 26 noms. La gent, claro, el moment més fascinant és els 26 noms. Però la fallera major de València, la infantil, la cort, és el moment d'elles. O sea, és on tot comença i on tot pràcticament acaba.
1: Sí.
0: O sea, me pareix tan romàntic, bonico, emocionant, ho té tot. Però és la contradicció de que la molta gent diu, ostres, claro, però és que jo vull saber el resultat. Doncs pues te quedes en ta casa, no disfrutes, ja que deixa entrar, no l'estàs disfrutant, te quedes en ta casa i quan vaig a fiques la tele, fiques a Boro, que jo faig directes tal i qual, fiques a qualsevol moniato que estem allí, t'ho fan en directe i ja t'enteres. Mentrestant, te fas 3 cerveses, estàs jugant el truc en el casal i feliç.
1: Si vas, ho disfrutes...
0: Però a mi em pareix màgic el moment. I ara la meva pregunta sempre ha sigut la mateixa. Vale, no t'ho compre, però te pregunte, on vols que se despedisquen els falleres majors de València? És que és el puesto. Si és que no hi ha un altre puesto. Si és que el puesto, sí. Per mi és el moment més màgic, a part que és un moment màgic, quan tixen elles, quan tal, quan parlen i miren a totes les 150, a les 73 i 73, les dos, i les miren com diguen, claro, les 73 que estan allà, miren a la fe major i a les corts, a les dos, com a referent, no? És superbonico.
1: És preciós.
0: Si el moment dices romanticisme pur, el que no entén ixe moment com a moment romàntic, un dels moments importants de la festa, i no esperen guany, és que com jo porto ja, vaig a fer 30 anys en este programa, fer 30 anys ara quan comença la temporada, com ho he dit sempre, ahí estan, perquè escucha la cinta, mira el programa, sempre ho he de fer, perquè si tu no se te piquen els pèls de punta, quan dius que no falleres majors de València, quan es comencen a parlar, quan s'abracen, quan tal, quan i ho veus com una monyeria, no tens sentiment, no. Faller. Ninguno. Te ho dic en serio.
1: No, però no passa res.
0: Perquè al final
1: però no
0: sempre
1: te queixes.
0: No, però és que al final...

0: A los artistas falleros, es que no es pirotécnico. A mí, todo te dice frases manides. La festa es una festa de pesic, de pellizco, que dirían unos andaluzos. Te pega pesic todo el rato. Ping, te, uf. Y estos pesic que te emocionan. La festa te pegamos pesic. Y esos pesic que tienes que disfrutar. Si no los disfrutes, no te corres, San Perle, venía, te lo digo yo. 27 d'agost, Alcalá del Xisbert, William Bous i nit de pasodobles i DJs. En Xiva, inauguració de l'exposició de Mantón de Manila. ¿Dónde vas? Com? Canta.
1: Mantón de... No, que plourà, no vull que plogar de cara al cap de setmana.
0: Xirivella Disco Móvil. No te la saps?
1: No se la sap, Alejandro. És que...
0: Guadassuar, danses de carrer, Benimodo, truc per xis i ball del duo Ibiza. En el Cora concurs de Gioli... Nit de rock, andaluza i noche flamenca. Ala, tot ja està. En Benicull, revolteig de campanes. Quan fem el llibertí, això ho anuncien també. Balls tradicionals i concert en Palma de Gandia, Baixa del Crismissa, Teatre i Pilota, Provesó, Castell d'Aitana i Rondalla. Esto van a tope avui, crec que es acaben les festes. En Llíria, concert de banda juvenil de la Primitiva de Llíria, Baixa i Macrodisco Mòbil, Torreblanca, Bous, Paelles, Tardeo i Variateig. En Xileta, activitats infantil i monòlogos, que està Òscar Tramolleres en company. En Rocafort, Carnaval i Orquesta Vértigo, Benicarló, Entra de Bous, Fira, Música, Charanga, l'Orquesta Màxim, etc. Nules, Mesón de la Tapa, Vall, Tardeo, Disfrazos, Discomòbil, en Borriol, Entra de Baques i Bou, Disfrazos, l'Orquesta Bella Dona i Discomòbil, en Rafael Buñol, Nida Albaes, en Mislata, la Passejant, l'Olleria, el Holy Run, Teatre i Entraetes, en Bocairen, Danses, en Redovan, Concert Festero, en Via Marchant, Dia del Siri, en Regena, Chocolata Popular, Cata i Nit de Festa, Regina també espectacle musical, tributo, etc. Almàssera, Orquesta Mustang, Buñol, Ofrenda, Missa, Mascleta, que dius? Ofrenda, Missa...
1: Te ho està dient per la festa que fan als pobles.
0: Mascleta, Provesó i actuació homenatge a Mecano. El Buñol és que comença un poquet la festa religiosa. Ara comencen els provesons, ara. La tomatina marca un poquet el final d'ell i el principi d'ell. Uh-huh. Això també està xulo. A mi és que la festa religiosa m'agrada molt, que és provesó, missa, les clavaries, festeres i totes mudades, ahir ni sostratges, i després la mascleta en el poble,
1: el
0: la
1: boato.
0: Cerveseta. M'encanta. En Serra, en Paterna, en el Correfoc Infantil, Cordat, Fadrins, busca Omar Montes. Omar Montes crec que s'ha operat.
1: Sí.
0: Ah, vale. És que hi ha un vídeo...
1: S'ha fet mal al...
0: Actuava avui en Paterna.
1: A la mà o al braç crec, o no sé on.
0: No crec.
1: Sí, s'ha operat de la mà perquè...
0: Jo sé que
1: hi ha
0: un vídeo entonces, que estiguem pendent. No sé si al final actua o no actua.
1: No sé, no sé, no sé si han dit alguna cosa. Anem a veure si podem actualitzar-lo.
0: El perfil de Paterna. El perfil de Paterna, de Segredo, alcalde, tal i qual, que jo t'ho van contant. O en el mateix Omar, que crec que penja un vídeo. I després en Serra n'hi ha en Bous, en Aitana, en Estivella, en Serra, en La Janna, en Eslida, en Alfara de la Baronia, en Onda, en Torreblanca, en Laguar, en Montroi, en Beniarbeig, en Aljime del Monacid, en Alcalá del Xisbert, en Tales, en Benaguasil, en Serra de Garcelán, en Villamarchant, en Albalá de Estaronxens, en Carlet, en Alcácer, en Villamur, en Mascarell, en Atxaneta del Maestrat, en Borriol, en Vistabella del Maestrat, en Moralet, en Sant Mateu i en Benicarló. I la gent diu, van acabar en el Bous, sí, ja ho veig jo, que barbaritat. Tu saps la tradició i la costum? Sobretot ahir per la teva zona, per Castelló.
1: Sí, no, en tots els pobles.
0: Bous de carrer.
1: Sí.
0: Collo.
1: Aixina és. De moment, encara no, l'alcalde encara no actualitza la informació, que estan pendents encara, i que aniran informant a tots els fans. A veure si se recupera. La veritat és que el vídeo és molt gràfic.
0: Jo viu a nit.
1: Està Omar ahí, Omar Montes ahí, gitaet a l'hospital, al llit, i... Però bueno, a veure si n'hi ha sort.
0: Que seguisquen els reis de Paterna.
1: Pues sí, que estiguen pendents. Gràcies, Boro, i gràcies també a ustedes, como siempre, por estar un día más detrás de la radio. Volvemos mañana con más de uno Valencia. Adiós.

0: Más de uno, Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: 4 minuts en plena foscor a les 5:20 de la matinada. Uns lladres han furtat així el tresor de Villena. Què tal? Bona vesprada. Parlem del conjunt de vaixella més important de tota Europa de l'edat de bronze i que es trobava exposat al Museu de Villena fins la matinada d'avui, que és quan ha sigut furtat. Contem abans, però, la valoració de la Generalitat de la reunió sobre les menors migrants arribades a Ceuta. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem.
2: Este verano, que el baño no te la pegue. No te bañes en solitario. Respeta las banderas. Vigila siempre a niños y niñas dentro y fuera del agua. Ante una emergencia, llama al 112. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en san.gva.es. Generalitat Valenciana.
3: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: Pendents avui dijous de la reunió del govern.